0: Castellers de Mallorca, la primera y más antigua colla de la isla, cumple 30 años y lo queremos celebrar con uno de sus fundadores, Isidre Soler, y una de las últimas incorporaciones a la colla, Eloi Cruzat. Bon dia, com estàu?
1: Bon dia, molt bé.
0: ¿Cómo llega? Yo a vosotros os veo muy bien, pero ¿cómo llega la colla a sus 30 años de vida?
1: Bueno, patint un poquet, perquè el fet casteller aquí a Balears no era molt, no era conegut, i quan vam començar vam tenir moltes dificultats per aconseguir gent, i es pot dir que cada vegada que ingressava alguna nova persona a la colla, es pot dir que era una seducció que havíem fet, no?
0: Ja, ja és una conquista.
1: Una conquista, exacte. Uh-huh. I, bueno, el fet és que l'activitat castellera conquereix els cors de la gent per lo que significa, per lo que porta, per lo que és en si. I, clar, han estat 30 anys de dificultats per aquest motiu, però sobretot pel Covid. El Covid va destrossar l'activitat de la colla, perquè una de les coses fonamentals és fer pinya per a gent del castell.
0: Sí, sí.
1: La pinya vol dir una proximitat entre persones
0: absoluta.
1: Absoluta.
0: Clar.
1: I doncs, vam estar vacunant fins a l'any 21 llarg. És a dir, que durant tot el 20 i bona part del 21, l'activitat castellera pràcticament va quedar anul·lada.
0: Clar, és que hi ha activitats que de alguna u otra manera se pudieron seguir desarrollando, ¿no?, tomando las medidas y precauciones de seguridad, pero en el caso de los castellers es inviable totalmente.
1: Completamente.
0: Porque sin contacto físico no hay castell, no hay torre.
1: Clar, hi ha un altre tema. La colla dels castellers de Mallorca està federada amb una associació que és la coordinadora de colles castelleres. I la coordinadora de colles castelleres subscriu una assegurança col·lectiva en la que hi ha unes normes que nosaltres hem de complir sempre. Una d'elles, per exemple, és que sempre ha d'haver una ambulància a plaça. Si
0: clar.
1: No hi ha ambulància, no actuem.
0: Clar.
1: I coses com, quan va venir lo del Covid, és evident que les normes van ser estrictes i nosaltres vam ser curosos de complir-les perquè mos anava la salut.
0: I ha sido como un volver a empezar. Ahora hablabas de esos inicios duros al principio porque no hi havia aquesta tradició castellera, sí. No estava instaurada i costó mucho al principio hace 30 años. Después de la pandemia, ¿sentiste que era ese volver a empezar como de prácticamente de cero?
1: Gairebé sí, i Eloi és un exemple de que el reviscolament de la colla ha sigut una pujada de vent nou permanent.
0: I tant, perquè lo conquistasteis hace 2 anys escassos, no?
2: Exacte, jo només fa 2 anys que estic a la colla, me'n vaig assabentar perquè una nina molt guapa d'Instagram me va donar m'agrada un comentari i posava la seva bio Castellers de Mallorca i vaig fer cap endins. Ara aquesta nina és la meva parella.
0: Pues sí que és un trabajo de seducció.
1: Pues sí.
0: Tenies tota la raó, Isidre.
1: A vegades tenen enxanetes i tot, o sigui que...
0: És curiosíssim, aquesta història. Pues que bien, no? Que regalo de la vida.
2: Totalment. Vaig entrar per aquí, me va agradar molt el fet casteller, i en aquests 2 anys, doncs, he estat a directiva, donant un cop de mà molt, molt important a organitzar la colla, organitzar esdeveniments. Ara mateix estic tant a pinya com a tronc, la part que puja, i intentant mantenir un compromís d'anar, si no a tots els assajos, a pràcticament tots.
0: Ja, claro. A ti lo que te llevó a formar parte de los castellers fue una razón inicialmente ajena, ¿no?, a lo que es esa tradición castellera. ¿Habías visto en alguna otra ocasión? ¿Te había llamado la atención antes o lo descubres a partir de ahí?
2: Bueno, aquí a Mallorca, al final, les notícies del fet casteller de Catalunya arriben un poquet en contagotes i jo, tot i dur ja uns 21 anys en aquell moment a Mallorca, mai havia sentit parlar de castells a Mallorca. O sigui, jo coneixia el fet casteller, però molt allunyà, molt llunyà a la península, però sí que m'agradava, interessava i tal i qual, i en el moment que vaig veure que hi havia aquí una colla a Mallorca, a més d'aquesta raó externa, per dir-ho de qualque manera,
0: sí.
2: Ja era un tema que més o manco jo ja li tenia l'ull posat i coneixia i m'interessava. O sigui, vaig tenir aquesta doble motivació, un tema que m'interessava y una persona que me interesaba.
0: Esa motivación que le llevó a Eloy, ¿no? Pues conoce a una chica que es castellera y llega a la colla. Després t'ha d'agradar.
1: Això, no? I sobretot el seny. Alimentar el concepte de hem de posar seny en aquesta activitat. Aleshores, al marge de tot això, la colla, a més dels que pugen, hi ha els que estan a baix. Clar. I no se posen de qualsevol manera, tots tenen una posició determinada, però a més hi ha els que entrenen, els que dirigeixen, i fins i tot els que toquen la música, que són els grallers, i també hi ha qui ven camisetes. Vull dir, qualsevol inútil com jo serveix per fer castells. De fet, hi poden anar famílies senceres, padrins, pares, fills i nets.
0: Això és preciós. Esto pasa en la colla de Mallorca. Pasa sí, con el hijo, el nieto y el abuelo, tot.
1: Sí. L'abuelo ja no el veiem gaire, però sí.
0: És preciós.
1: Sí, sí.
0: I perquè, además, ve que passa també de generació en generació, no? Que sí. No debe ser tampoc fàcil.
1: Hi ha una component psicològica en tot això, no? Que els darrers que pugen, els que arriben més amunt, són nins petits.
0: Clar.
1: I aquests nins no solament van a l'aventura. No solament fan un esforç incalculable perquè pugen a pols fins a dalt de tot, sinó que ho fan conscients de que poden caure. I per què ho fan, idò? Ho fan perquè saben que baix
0: són els
1: seus.
0: O sa mare, o
1: sa pare, sa mare, els seus amics, els pares, amics de son pare, les mares amigues de la mare, en fi, hi ha tota una cosa...
0: Clar, perquè el vínculo entre castellers tiene que ser muy profundo, porque la confianza tiene que ser máxima. Tú tienes que confiar que si caes,
1: sí, sí,
0: caes bien, que sí, hay una red.
1: No se retiran.
0: No, això evidentment, però claro, al final depende de... Mira, hay una, el lema un poco dels castellers, que és força, equilibri, valor i seny. És molt important lo que decías del seny, perquè hay que poner los sentidos que tenemos, porque puede haber un accidente, ¿no? En el caso de que ese engranaje no esté funcionando correctamente, ¿no?
1: Fins i tot els que estan a la última fila de la pinya,
0: clar,
1: fan una tasca, i en el cas de caiguda, els que estan a la última fila de la pinya són els que contenen la pinya perquè no s'obri, per dir-ho així, no?
0: Clar.
1: És a dir, tots tenen una tasca que s'aprèn fent-la, però a part d'això, entre castell i castell, entre entrenament i entrenament, ens ho comentàvem, mira, t'he vist fent això, estàs molt bé, no sé què, mira de fer l'esforç per aquí, quan t'apretin per allà, tira per aquí, en fi, coses d'aquestes que signifiquen estretar vincles entre tots els membres, no? I això és molt important.
0: Claro, debe ser muy potente, ¿no? ¿Cómo es el vínculo que se crea entre castellers? Porque algunos no son familia, pero como si sí, ¿no?
1: Sí, la veritat és que en Eloy i jo no mos coneixíem de res, i ara, per mi, el que faci ell, quasi te puc dir que, de fet, a més, està dintre de la Junta, i per tant, per mi, que ja no me queden ja més forces que donar ànims, sempre anirà bé. Per tant, el vincle que hi ha, fem feina units per un mateix objectiu, mos ha unit i mos està unint molt més del que podria ser una relació professional o a vegades inclús de parella, no?
0: Sí, sí, una amistat com a molt sí, autèntica, perquè a més és una situació de necessitat, de necessitar-nos los unos a los otros. Te necesito, quiero necesitarte y cuenta conmigo, además, ¿no?
1: Sí,
0: és recíproco.
1: Jo record el cas d'un casteller que ara és a la península i està fent de casteller amb una altra colla, però que vivia aquí, va viure aquí molt d'anys, i el dia que el vaig cridar li vaig explicar tot el projecte. Feia 6 o 7 mesos que havíem començat, ens van donar el telèfon d'aquest senyor, un amic comú de la península, i ens va dir, crida'l, que la millor s'apunta. I li vaig explicar tot el projecte, i quan li vaig acabar me contesta ell a mi, molt bé, quan assetgeu i ja puc anar. I de llavors s'han operat. I encara que s'ha anat a la península, continua fent castells.
0: Sí, sí, sí. Isidre, tu eres uno de los fundadores dels castellers de Mallorca. ¿Y cuántos erais al inicio, en esos inicios tan complicados?
1: Bona pregunta. Al principi vam ser 17 persones. Ens van juntar 3 o 4 famílies mixtes, catalans i mallorquins, amb fills. I, a més, 2 o 3 persones més que van saber que volien fer això. I el primer dia vam ser 17 persones.
0: I com es fa una torre humana de 17 persones? Com no. És? Quan, que es pot fer?
1: 17 persones l'únic que podíem fer era assetjar, aferrats a la paret, clar. I un damunt l'altre amb molt de cuidado i molta poca cosa. Vam tardar igual un mes o un mes i mig en aprendre a posar-nos les faixes. Amb això ja t'ho dic tot.
0: Ja està. És que tot, sí. Tot, además, todo muy calculado. S'ha d'aprendre tot molt bé. No?
1: Sí,
0: cada
1: sí,
0: pas.
1: Sí, sí, sí.
0: I quan sou ara? Quantes persones?
1: Ara podem ser un centenar llarg.
0: Un centenar. Mm. I la torre més alta que heu fet? Quants pisos?
1: Fa uns quants anys vam fer un 4 de 8 dos vegades.
0: 4 de 8?
1: Sí, són 8 pisos de 4 sí. Persones cada pis. Bueno, els tres darrers són el que acaba el castell. Són els dosos, a Cotxador i Enxaneta. Però bueno, els altres 5 pisos són de 4.
0: 4 de 8? Quan... Per fer-nos una idea, quina alçada té?
1: 8 metres i mig o 9 d'altura.
2: El varen fer el 2012, envers el 2012-2013 a la plaça de Cort per la nostra diada.
0: Uau.
2: El varen carregar, és a dir, el varen completar. L'enxaneta, la nina petita, va arribar fins a dalt de tot i va fer l'aleta, un gest que marca la culminació d'un castell, però just després va caure, ningú va prendre gaire mal. L'any següent ho varen tornar a repetir amb el mateix resultat, i d'ençà que no hem pogut tornar a fer-lo mai.
0: El 17 d'octubre.
2: Aquest any el que farem, aquest any, com que encara estem recuperant un poc, ens recuperem de tot el cop fortíssim de la Covid, com ha comentat el meu company abans, el que intentarem fer, el que la Junta Tècnica té l'objectiu per aquesta diada, és fer un 3 de 7. Mm. És a dir, 7 pisos de 3 persones per pis, una figura que no hem fet des de fa uns 9 anys. Abans de la pandèmia.
1: Hi va haver un any, que va ser l'any 98, em sembla, que vam anar a la plaça de Braus de Tarragona al concurs de castells. En aquella època hi havia molt menys colles que ara hi ha 100 colles, en aquella època eren 30 colles o coses així, i vam anar al concurs de castells. I, curiosament, vam aixecar un 3 de 7, però per sota. És a dir, el castell es construeix a baix i el vas pujant a pols.
0: Ostres!
1: Sí, sí. I gràcies a aquest castell no vam quedar els darrers.
0: I el miedo, ¿hay miedo?
1: Sí.
0: ¿Cómo se combate? Porque el miedo te puede jugar una mala pasada.
1: Bueno,
0: no, el miedo, los nervios, en un momento así.
1: Un dels grans aprenentatges és aquest, eh? El seny, precisament, és aprendre a controlar aquesta por. Controlar també o gestionar l'esforç, per controlar no solament l'esforç físic, sinó el psicològic, que suposa això, no? Hi ha moltes vegades nens que no saben si podran arribar a dalt, perquè a meitat camí ja estan esgotats. A vegades hi ha castellers que estan aguantant allò i li està tollant tot i pensen que cauran, i a pesar de tot estan allà, i compensen i fan una estirada d'un braç, aixequen una miqueta la cadera i fan poc aquest esforç, i el castell es desfà i no cau, no? Pues la por hi ha estat, hi és, però conviure amb ella te dona molts elements per anar per la vida sense tema res més que la teva capacitat de control.
0: És difícil, eh? I además estava pensant en el miedo, per exemple, no, de ese niño. Miedo a todo, a no conseguir el objetivo, miedo a caer, miedo a hacerse daño, ¿no? A sufrir un accidente, evidentemente, pero también me pongo en la piel de la madre o el padre que están en la torre viendo a su hijo subir. Ese miedo creo que es más paralizante todavía.
2: Bé, el que tenen els pares i mares de la canalla de totes les colles castelleres, que des d'aquí tot el respecte del món cap a ells, és que no és la primera vegada que veuen el seu fill pujar. O fill o filleta, els han vist una vegada i una altra i una altra i una altra infinitat de vegades, assaig a moltíssima gent, han vist infinitat de vegades que no ha passat res, que no ha caigut, que no ha pres mal.
0: Sí, hemos hablado del miedo y de tener mucho sentido común, pero también el disfrute, ¿no?
1: Hombre, i tant.
0: La satisfacción, bueno, de...
1: Ni t'imagines quan acaba el castell els abraçats.
0: ¿Cómo es?
1: Una explosió d'abraçades, de grits, de càntics i tot.
0: ¿Se parece a algo esa emoción?
2: Un èxtasi.
1: Un gol del Barça, más o menos.
0: Bueno, un gol, en una, un partido muy decisivo, ¿no?
1: Sí,
0: sería,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
2: un gol del Barça, una semifinal de Champions.
0: Venga.
2: No una final, pero sí una semifinal.
0: Claro, para un culé, porque claro.
1: Ah, sí,
2: o un gol del Madrid, sí, sí, sí, una semifinal de Champions. No, no fem pas i quarts.
0: Jo crec que més que això, ¿no?
1: Sí,
0: és
1: com... Jo, a vegades, quan hem fet castells importants a una plaça amb molta de gent, clar, quan sí, l'enxaneta arriba a dalt, tothom aplaudeix molt i criden i tot això, no? I llavors jo a la pinya els dic, mira, el Barça ha marcat un gol, saps? I tothom riu.
0: ¿Cuál ha sido el más importante para ti? El que recuerdes como, buah, o el que costó más.
1: Este 3 de 7 per sota que hicimos en la plaza de toros de Tarragona va ser vital. I vivim del record d'aquest castell.
0: Sí.
1: I també el 4 de 8 que vam fer a Plaça Cort 2 anys seguits va ser especial.
0: La que no nos vamos a perder es la del 17 de octubre. ¿A qué hora? 6 i mitja sobre baixa. 6.
2: A les 6 a tocar a la plaça de Cort.
0: A la plaça, que guapo, eh? És que veure castells a la plaça de Cort.
1: Sortim des de la plaça d'Espanya fent un passacarrers, perquè nosaltres hem associat la idea de fer castells a la idea de fer festa.
0: Clar.
1: Lo nostre no és una activitat esportiva, sinó és una activitat cultural. Per tant, fem un passacarrers anunciant a tothom que anem a fer castells. I el passacarrers moltes vegades ens hem trobat gent que ens ha seguit i després s'ha apuntat a la colla. Vull dir que...
0: Sí, sí, sí,
1: és una cosa que agrada.
0: Això fa carrer, això fa poble,
1: fa
0: que
1: vida,
0: se diu.
1: Fa vida,
0: sí. Efectivament. Pues, moltes gràcies i moltes felicitats. Isidre, Eloi, ha estat un plaer,
1: gràcies.
0: I esta cita nos la apuntamos, 17 d'octubre, plaça de Cort. Gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El desahucio de Mari Carmen en Madrid, el caso de esta mujer de 87 años, cala también aquí en nuestra comunidad en Baleares, porque a esta hora en Palma, concentración en protesta por lo ocurrido, acto convocado por el Sindicat de Llogaters de Mallorca. El gobierno a todo esto pone en marcha, lo hemos conocido hoy, una campaña para comprobar cómo se están gestionando y comercializando pisos de protección oficial, locales y altillos convertidos ilegalmente en viviendas, trasteros alquilados para residir o también salones divididos para crear varios dormitorios. Con todo esto se están encontrando, lo ha explicado el director general de Vivienda, José Francisco Reines.
3: Estem trobant sobreocupacions degudes a que ja sigui el propietari o llogater, estan dividint estances, de, ja sigui sala de menjador o ja sigui altres estances de l'habitatge, i ho estan llogant. I, evidentment, això és un cas per una banda, se podria donar el cas d'infrahabitatge, perquè l'habitatge ha perdut les seves condicions, perquè ja no hi ha una sala de menjador, i una de les condicions perquè sigui un habitatge és que ja hi ha una sala de menjador. Per tant, seria un cas d'infrahabitatge.
2: També encuentran pisos en los que se duplica, como explica el mismo, la ocupación máxima permitida con viviendas preparadas para 6 personas en las que conviven 10, 12, incluso hasta 14 personas. La sobreocupación, recordemos, se considera una infracción muy grave cuando existe un beneficio económico y puede conllevar multas de entre 30.000 y 90.000 euros. Es miércoles 23 de septiembre, hay más asuntos del día. Inicio hoy del curso judicial en Baleares. El presidente del TSJ de las Islas, Carlos Gómez, ha hecho un alegato en favor del desafío que supone la imparcialidad en un sistema judicial, ha dicho, cada vez más cuestionado por la epidemia de desconfianza ciudadana en las diferentes instituciones.
4: No hay destinatario en concreto. Yo creo que son dos garantías subjetivas de la jurisdicción que las personas, los ciudadanos necesitamos. Y yo creo que hay que destacar sobre todo la imparcialidad en estos tiempos, diríamos que son difíciles, ¿no? Como he dicho, en estos tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jueces nos regimos por el principio de imparcialidad y que ese principio debe ser salvaguardado a toda costa.
2: Un acto, por cierto, que se ha celebrado sin la presencia de autoridades políticas. Más cosas, 8 de cada 10 personas que ejercen la prostitución en Baleares lo hacen en pisos privados, en hoteles, en viviendas turísticas, incluso también en yates. Esa es la denuncia que lanzan desde Médicos del Mundo en Baleares, coincidiendo además con el Día Internacional contra la Explotación y la Trata. Durante el último año la entidad atendió a 1.500 personas en contexto de prostitución en Baleares y de ellas el 90% eran mujeres. Lo ha explicado la coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares, Esther Callizo.
5: Es un problema muy, muy grande porque no podemos identificarlas, no podemos llegar a ellas. Imaginaos una mujer, ella sola, se sube en un yate y se va a ser prostituida durante un par de días. Estas mujeres están expuestas a una vulnerabilidad mayor, muchas veces corren peligro su integridad física. Nosotras nos preocupamos y hacemos mucha prospección 2.0, tanto en webs, redes sociales, para poder detectarlas. El problema es que ellas no tienen acceso.
2: La entidad ha atendido en los 8 primeros meses del año en Ibiza 365 personas que ejercen la prostitución, un dato que se acerca ya al total registrado en 2025, en el que fueron casi 500 las mujeres atendidas. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
6: Marta Martínez, psicóloga de Médicos del Mundo, destaca que en Ibiza la actividad se ejerce de manera cada vez más deslocalizada, pisos, yates y otros puntos de la isla, lo que dificulta la detección de casos o la protección a las víctimas. Alerta de que las personas a las que se atienden son cada vez más jóvenes, el 91% de ellas son mujeres, sobre todo de nacionalidad colombiana y venezolana, que tienen entre 25 y 35 años y que en muchos casos están en una situación de vulnerabilidad extrema.
7: Estoy segura de que si fuéramos un equipo más grande, estas cifras aumentarían. aumentarían mucho más, ¿no? Al final aquí en Ibiza somos un equipo chiquitito, entonces estoy segura que estas cifras ni siquiera se corresponden con ni siquiera la mitad de un cuarto quizá, ¿no? De todo lo que a lo mejor sí que ocurre en la isla que nosotras desconocemos.
2: Gracias, Joan. Más cosas. Menorca sufre un déficit histórico de inversión en infraestructuras de agua, según un estudio publicado por Alianza por la Agua, que analiza la contratación pública realizada entre 2018 y septiembre de 2026 en la isla. Solo se ha adjudicado el 21% de las obras incluidas en el plan hidrológico de las islas. Una cosa más, porque el Parlamento ha dado luz verde a la solicitud de comparecencia de la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, para explicar el proyecto de reforma de la instalación ante las contradicciones de la información pública y la documentación de AENA.
8: Firme. Te ofrece la información del deporte.
2: Vamos ya con el deporte. Pedro Morla, adelante, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Los internacionales Lubumbo, Valiente y Bestrom, junto a Kalumba, Luna y Abdón, han sido bajas para el entreno del Real Mallorca de esta mañana para preparar el partido contra el Almería. Toni Lato ha entrenado antes, ya que por motivos familiares ha tenido que viajar a Valencia. Y Salva Sevilla volverá a la isla como team manager de la Unión Deportiva Almería. Y decía esto.
10: He vivido tantas cosas allí, tantos momentos bonitos que no quería irme. Me sentía capacitado para seguir jugando, para seguir demostrando que era válido, porque ese último año la verdad que jugué muchísimos partidos en primera, metí 6-7 goles, estuve la verdad muy bien y bueno, me veía capacitado para seguir, pero bueno, el fútbol funciona así, sabemos cómo funciona, hay personas que deciden los momentos y...
9: Y el ex técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, reconoce en Ser Deportivos Baleares que intentó el fichaje de Adri Fuentes para el conjunto blanquiazul. Él en el Tarazona fue quien apostó por el madrileño como delantero que ya lleva 4 goles en el Mallorca.
2: Gracias, Pedro.
11: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas. Fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme. Comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
2: Pues nada, en 20 segundos tiempo para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
12: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
13: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
12: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
14: Variables con Tomeu Cantallops.
2: De nuevo con nosotros Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
15: Hola, Chus. ¿Cómo estás?
2: Bueno, volvemos a la rutina después de las vacaciones del verano. Iniciamos un otoño, sin duda, con muchísimas incógnitas también en lo económico. Porque, claro, hay muchas variables, muchos ítems que preocupan los bancos centrales, por ejemplo, subiendo el tipo de interés del dinero. Vamos a hablar de ello, también del problema de la vivienda. ¿Cuál es la situación, cuál es el escenario, Tomeu, que no es mejor de cómo lo dejamos?
15: Efectivament, no, pareix que no ha passat l'estiu, ha millorat molt poc la cosa, o jo diria que quasi res. Bé, com s'han emparpat, és cert, s'ha coincidit ara, els bancs centrals han aprofitat per apujar els tipus d'interès. Dia 10 de setembre el Banc Central Europeu l'ha pujat de 2,25 en el 2,5. La Reserva Federal dels Estats Units dia 16 per mi era, va pujar també a 0,25, ara està en un rang de 3,75-4. I una cosa insòlita, el Banc de Japó també, que normalment el Japó són molt curosos amb això i este poden estar molt baix, l'ha pujat fins a 1,25, la quota més alta des de 1995 en el Japó. Per tant, és una mica insòlit. Això vol dir que tots els bancs han coincidit en que la situació per mort de la inflació cal que se controli i, per tant, no deixem passar l'oportunitat d'avisar en els actors que els dobbers no seran tan fàcil d'aconseguir. Seran una mica més carets. Això per el que fa referència a la part dels preus dels dobbers.
2: Sí.
15: Perquè inflació, si inflació no deixa de pujar...
2: Claro, no està nada controlada.
15: No està controlat. El mes d'agost va acabar amb un 4,3 i a Balears un 4,4% agost 2025-26 sobre agost 2025. Això fa que de gener a agost hi hagi una pujada d'un 3,3% acumulada. Això significarà que probablement passarà a final d'any els 4,5% d'inflació, quasi segur. Això afegeix més en el banyat encara. Vol dir que si la cosa no està controlada, la inflació subjacent, que és aquella que no té en compte l'energia, els productes frescos, sí que per això està una mica més controlada, però en general no. Normal, en el que està passant en els conflictes bàlids que tenim armats, és normalíssim que la situació és aquesta. Hi ha una situació d'un xoc d'oferta, vull dir que no per molt del tema de vaixells i l'estat d'Hormuz i tots els conflictes que hi ha una escassetat d'oferta i, per tant, això el petroli puja, la benzina i els seus derivats pugen. Conseqüència també pels pescadors, pels agricultors, en fi, tota una sèrie de coses, de conseqüències molt negatives. I curiosament, aquí he de dir una cosa, i és que el president Donald Trump fa 16 vegades que demana al governador del president de la Reserva Federal dels Estats Units que baixi el tipus d'interès i acabarà el seu mandat segurament sense veure retallada en cap moment el tipus d'interès. La Reserva Federal ha fet valer la seva independència davant l'administració Trump, i això que és culpable de que la situació que estan vivint, perquè si no hi veig les gases, probablement res d'això passaria. En fi, contradiccions de la vida.
2: Sí, tu comentabas, claro, la inflación no está controlada en absoluto, el coste de la vida en general que va aumentando, todo nos cuesta cada vez más. Hablabas también del precio del combustible, que está absolutamente disparado, con los problemas, con la preocupación que tiene el sector primario en nuestras islas. Claro, y el problema también de la vivienda, el precio que está aumentando cada día.
15: Els preus exactament de l'habitatge està pujant per una situació descontrolada del mercat, per altres circumstàncies que tampoc en parlarem, que és el tema de la massificació i la saturació que hi ha en aquestes illes, ha fet que arribem en aquesta, i que el model productiu que tenim ha fet que arribem en aquesta situació. Però a part d'això, a part de que no hi ha habitatge, encara fa més difícil la situació relativa en el tipus d'interès, es compren-la pels possibles compradors, perquè també l'Euríbor, que és com a conseqüència del peu de bombers aquí a Europa, no oblidem que aquest dia està en el 3,3%. Per tant, això significa que sobre el setembre de l'any 2025 les famílies que haguin de revisar la hipoteca en el setembre estava del 25 estava a 2,17. Per tant, això significa un punt i coma dos, quasi més, de tipus d'interès. Fatal. Realment tenim un problema greu a Balears, perquè si aquest problema d'habitatge és per tot, aquí ets el màxim exponent d'això.
2: Claro, y las familias que cada vez están más ahogadas, no pueden hacer frente a los gastos, y llegar a final de mes cuesta.
15: Exactament, arribar a final de mes cada vegada costa més, això crea un conflicte social, un malestar social que Cohen està prenent nota, segurament està parlant ja d'una altra vegada de subvencionar tot absolutament, des d'aliments fins a retocar si va de qualque aliment, tant de les benzines, l'electricitat, però vaja, és tot. A les famílies els costa més viure cada dia, i això crea un problema greu emocional, a més, ja no és un problema monetari, sinó que això té unes conseqüències emocionals, sí. Familiars, a tots els nivells, i tothom se pot imaginar de lo que estic parlant. És d'una tristesa infinita arribar en aquesta situació on veure gent que no pot ni atendre les necessitats bàsiques, i cada ha de triar segons quines coses. Aquest mes de setembre també ha afegit l'inici del curs escolar.
2: Claro, és la cuesta, ¿verdad? La cuesta de setembre.
15: Que també és un mes dificultat ja de per si per les famílies. En una paraula, el panorama no és guapo.
2: No, i tu com a experto, la última qüestió ja, Tomeu, claro, les medidas, ¿por dónde tendrían que pasar? ¿Por dónde tienen que pasar?
15: Sí, les mesures ja hi va haver estendre la guerra d'Ucraïna. Mesures generals no són discriminatòries, perquè afecten a tothom. És a dir, no és el mateix repostar un cotxe d'una altra cilindrada, sí, amb un cotxe petit, i tothom s'està beneficiant d'això. Això és injust. Per tant, les subvencions haurien de ser més directes. Ara bé, l'Estat tampoc no està per tirar coig. La situació de l'Estat no és, cada vegada el deute públic puja més, estem en 1 bilió, quasi 700 mil milions d'euros, i pujant. Per tant, el govern mira per una banda, però també mira per l'altra. Una manera de veure que no afluixa és que la tarifa de la renda, tal que li demanen moltíssimes associacions, sí, d'economistes i gent en general, és que no ha deflactat ses estranys d'IRPF. Això és una recaptació en fred, que se diu, que la gent no s'entén, i cada vegada està pagant més per l'impost de renda, perquè la inflació ha pujat, però en canvi aquestes tarifes no s'han rebaixades. Això també no ajuda gens a la butxaca de les famílies. És a dir, per altra banda, té obligacions, si ara guerra, si ara portar més els conflictes bèl·lics en defensa. És a dir, són moltes coses que l'estan apremiant. Sí. La solució, però el que passa és que no tenim temps per aquest programa.
2: Pues de ellas no hablaremos, seguro, sin lugar a dudas, hablaremos este otoño y este invierno. Tomeu Cantallops, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Un beso.
15: Adéu, gracias.